0: Va, salute, no? Fem un salut i arrecigam això.
1: Salut.
2: Jo és que no faig creus.